Ei, el molest, trobem zics que em boa. Zinc, tartan, integraló a cartot. En únic rom, en amanya, fiquen tu in. Desgarrat estem a valoi polbuny. Ei, el molest, trobem zics que em boa. Zinc, tartan, integraló a cartot. En únic rol en amanya fiquen duin. Desgarrat estem a valoi polvo.